0: déjate el nenom. Nunca voldria estar a mi.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Si una del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.